0: de casos a una cada vegada major crispació de la societat i a una molt baixa conscienciació vers el respecte a la seguretat viària.
1: Seguim estressades, això que tu dius d'afrontar-se en carreteres secundàries, que són les més perilloses. La gent adelanta, pensant que tot no tens, tot no tens, no, tot no tens, i apura massa, i a part del susto que t'endús quan vols un que t'ho ve de fent, en medida que tot no t'ho tens, i te pot matar, tu. És que, a més, el més trist i el que més m'enfada jo és que sempre ha de morir ser innocent.
0: Blanes demana més vigilància i mà dura a l'hora d'imposar sancions, també, la reivindicació històrica de rebaixar a 0% la taxa d'alcoholèmia permesa. En plana de tribunals, vos contam que ja ha passat a disposició judicial un dels 5 encaputxats acusats d'agredir 3 migrants a Inca que fou detingut aquest divendres. La Guàrdia Civil ha comunicat l'arrest de l'home, tot i que encara no se sap el grau d'implicació en els fets. Recordem que va ser la setmana passada quan 5 encaputxats van segrestar i agredir 3 joves exmenors tutelats que ja han complert els 18 anys i que dormien al carrer. També vos contam que hi ha presó provisional per un home acusat de robar una desena de restaurants i botigues de Palma. I en plana de successos, la Policia Nacional ha detingut una dona per suposadament prendre foc la moto de la seva exparella a Palma. I els esports?
2: Lo que du i que fa una raqueta i això, pues, també te recorda a tots els dolors que vaig haver de passar durant una bona part de la meva carrera. I la veritat és que sense agafar la raqueta, pues, en el meu dia a dia me trobo bastant bé.
0: Ho sentiu, Rafael Nadal ha parlat fa uns minuts en els actes del desaniversari de la Rafa Nadal Academy abans de l'inici del Rafa Nadal Slam Academy. L'ets número 1 del món capitanejarà aquesta avui hora baixa el Team Nadal i competirà al costat de Moyà Ferrer i el francès Richard Gasquet contra el Team Murray, compost per Andy Murray, Fabio Fognini, Dominic Thiem i Marat Safin. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal suma la seva quarta victòria contra el Peñíscola per 4-3 aquest divendres a Somos. Per primera vegada, durant aquest torneig d'obertura, l'equip d'Antonio Vadillo va haver de remuntar un 0-2 en contra. Va reaccionar abans del descans i completar la remuntada durant la segona part. Escoltam el tècnic i a Fabinho.
3: Sin hacer un gran juego, sin hacer a nivel de juego una buena segunda parte, sí que con intensidad y siendo más agresivo, pues hemos podido darle la vuelta al marcador y que hacer que los 3 puntos se queden en casa.
4: Que no tenemos que mirar quién está en el otro lado, tenemos que hacer lo nuestro bien hecho para sacar los partidos dentro de casa y los principales también fuera de casa. Y 2 partidos antes del parón ahora, bueno, ahora uno más, ¿no? Y tenemos que salir muy bien ahí para quedar líder de la tabla.
0: Qui no pogué remuntar fou el Palmer Bàsquet a primera FEP ahir contra el Caja 87 per perdre 81-72. Que per cert, parlant de bàsquet, l'Azul Marino debuta avui a les 6:30 de l'hora baixa a la Lliga Femenina Endesa. L'equip d'Alberto Antuña debutarà en la màxima categoria Somos davant un dels rivals més exigents, el València Bàsquet. I un darrer punt, a segona divisió, el Mallorca s'enfrontarà demà al Girona. Luis García diu que no ha canviat res a la preparació després de la derrota contra l'Almeria. I avui a la cultura vos contam que a l'Heroi inaugura avui al casal de Son Tugores l'exposició L'energia que canvia les nostres vides, 125 anys d'electricitat a l'Heroi. Recordant que fou el primer municipi de Mallorca en disposar d'enllumenat públic elèctric tant als carrers com a les llars, abans que Palma, Manacor o Inca. La iniciativa va a partir dels germans Gaspar i Josep Perelló, 2 comerciants d'oli i sabó, que després de conèixer a Barcelona les possibilitats de l'electricitat varen decidir d'aquesta nova tecnologia a l'Heroi. El Batles Llorenç Perelló.
5: Una mostra que el que se farà és comparar les facilitats que mos ha donat l'electricitat. És a dir, hi haurà sobretot elements electrodomèstics o aparells elèctrics que comemoren una mica aquest canvi generacional d'una planxa que abans havia de funcionar amb carbó o en calentint aquelles plaques metàl·liques a les planxes d'avui en dia, passant per les planxes de fa 30, de fa 40 anys. I amb això, repetit a diferents electrodomèstics que han ajudat molt a millorar la vida i que, sens dubte, avui en dia no podríem viure fora de l'electricitat.
0: Amb aquest darrer punt cultural acabant, nosaltres tornem de matí ben prest a les 9:05 aquí a Ràdio Nacional d'Espanya, que acabeu de passar molt bon dissabte. Adéu, fins demà.
6: No solo fútbol, con Nacho Marimón.